0: PegoViu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8:30 a 11:15 del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de PegoViu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
1: Ràdio Pego. A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
2: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.
4: Les Sorts Púrpures. Un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures. Ara, de tu a tu, a Ràdio Pego.
5: Germana, neta, nebola, filla, cosina, amiga, filaca...
6: Les Sorts Púrpures, cada 15 dies, els dimecres a les 7 de la vesprada. I en la web, quan més t'apetisca.
5: Perdonaràs.

Ràdio Pego, sempre al teu costat.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego. Thank you.

0: Vermelho pelo. Não nasceu a belo. Meia pelo.
1: A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio.
1: Ràdio Pego. Dona seva veu. Ràdio Pego.

0: Som la teua veu. Ràdio Pego.
1: Pego, París i Londres. Un programa d'entrevistes. Una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
2: Pego, París i Londres. Un programa per a aprendre coses de la nostra gent. Un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
1: Pego, París i Londres. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulguis, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Caresia. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser. No pot ser. No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
1: Radio Pego, a prop de tu.

0: Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, a prop teu.

Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.

Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà bé.

0: Pego Viu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8 i mitja a 11 i quart del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de Pego Viu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Viu la música a Radio Pego.
1: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

0: 107.8 de la FM, Ràdio Pego.
1: 107.8, Ràdio Pego.
2: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
3: I tu, ets el més important per a nosaltres?
4: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, vaig entregar-nos la teva proposta de programa.
3: I per això t'ho posem fàcil.
2: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic.

0: Mic a radiopego@pego.org.
1: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: 691-022-333. El nostre WhatsApp. Agenda'l.
1: En escoltar aquesta sintonia has de saber que es tracta de la clau que obri la porta d'un programa clàssic.
2: Un programa de música clàssica produït per la xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Un programa en què podràs escoltar la millor producció de tots els temps i de bona cosa de gèneres.
2: El Musiquer, a la teua ràdio de capçalera.
0: El Musiquer, el dilluns a les 11 de la nit i la seva repetició el dijous a la mateixa hora.
3: Tot i que em creia fort i ferm com una roca, la bellesa em sacseja com a una dèbil branca. Era dur de coratge i de sensibilitat tendre. No m'he mantingut mai en una sola postura, ni he anat mai pel mateix camí. No m'agrada la rigidesa en l'home que el transforma en una estàtua.
4: Ni qui no ha passat despert cap nit pels insomnis de l'amor, ni aquella qui el desig no li ha doblat mai el cos. Jo, que només parle d'amor, he estat cruelment colpejat a pedrades. Jo,

en sentir por, suplique, em queixe, em dol, quan ve la calma, però m'oblide de les culpes.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: tot. 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna turn me on, turn on your stereo. Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Radio Pego en el 107.8 de l'FM.
1: Radio Pego 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, vaig entregar-nos la teva proposta de programa.
2: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

pensar. La vida dona voltes un dia sí, un dia allà. Un dia sí, un dia allà, tornem a començar.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.

0: amb veus d'altri. Un espai de reflexió que dona veu a gent que té coses a dir. De la mà de Tomàs Llopis.
1: Els divendres a les 4 de la vesprada cada 15 dies. Amb veus d'altri. També a la web de radiopego.com, podcasts.

0: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu. You're beautiful, it's
1: true. Escoltes Ràdio Pego.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: 4 en un taxi. És dimecres a les 11 de la nit i la seva repetició és dissabtes a les 4 de la vesprada.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Quan la paraula ens ompli de sentiments i emocions, quan es converteix en una viatgera incansable i companya fidel de la nit, és el moment de la Cuca de Llum, un programa quinzenal de Ràdio Pego, els dimarts a les 20 hores i a la web en la secció de podcast Quan el vinga de gust. La Cuca de Llum ens convida a un territori on la poesia es converteix en una finestra oberta a allò més íntim de l'ésser i, al temps, endinsant en les qüestions que ens travessen com a societat i com a territori. Programa dirigit i presentat per Amparo Romero.

0: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.
1: Dissabte 3 d'octubre, l'Ajuntament de Pego et convida a descobrir, en una visita guiada, el Castell d'Ambra, una activitat emmarcada en la commemoració de l'any a l'ASRAC, 750 anys sense el blau. A les 9 del matí s'eixirà des del passeig Atzeneta cap a la Fortalesa, una oportunitat per conèixer millor, en un interval d'unes 3 hores i mitja, el patrimoni pegolí, la seva història i un dels indrets més emblemàtics de la localitat. Les places són limitades, per això cal inscripció prèvia que pots fer al web www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències.
0: Ràdio Pego, www.radiopego.com

0: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà bé.
1: L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un país d'històries, els dijous a les 16 hores i a la web quan tu vulguis.
1: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
2: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
0: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

EgoViu et proposa iniciar-te en la marxa nòrdica. Dissabte 3 d'octubre, de 8:30 a 11:15 del matí, el col·lectiu local organitza un taller d'iniciació a esta modalitat esportiva que consisteix a caminar amb l'acompanyament de bastons que ajuden a impulsar el cos. L'objectiu de EgoViu és que la ciutadania gaudisca encara més de les eixides al camp o la muntanya, i és que amb la marxa nòrdica s'exercita el 90% dels músculs del cos i és apta per a qualsevol persona. El taller és gratuït i les places limitades. Les inscripcions es poden fer al 696 76 73 25.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: 4 en un taxi. Els dimecres a les 11 de la nit i la seva repetició els dissabtes a les 4 de la vesprada.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
1: 107.8.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser. No pot ser. No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí.

0: Whip. Radio Pego.
1: A Radio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Radio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, vaig entregar-nos la teva proposta de programa.
2: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Radio Pego, obrint-se a tu.

A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.

107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

porto a dins, però ho porto a dins, però ho porto a dins.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, vaig entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.
4: Ràdio Pego, 107.8 FM.
3: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat aquest termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.

0: Va de vie, una crónica sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénon.
1: Va de vie, cada dilluns a les 4 de la vesprada i a partir del dimarts a les 5 en els podcasts de radiopego.com.

0: Ràdio Pego 107.8 NFM.
1: Ràdio Pego 107.8 de l'FM.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.